Ja sabrà, 31 d'octubre per dir 8 hores de la nit. Vingut primer que és Duixi, que és repertori d'Azúcar, Duixi Vibes, Robert i su gang. Mira quem també té. Darwin Greg, I Guess a Room, Mr. Sap, Nantur for the Corsou. Una nit per vos que arriba un tígel. I si vos no tinc un quen, Duixi Dancers té per 5 o vai 20. Entrada 50 florins, so, obtenible na Jesus Place. I cercatura integrante de banda n'han mencionat. Plus, popo app direct de 740-0701. Una noche de bailadores con, por cierto, Barry Cuchina lo da con sabor incomparable. Ya vos a pese que son bons rica y camisa bongo mapa, ya sabrá 31 de octubre en The New China Club for